parlar d'instruments musicals sempre és important. Sempre és important. És com parlar de la casa on un viu. Una casa de ressonància. Un espai habitat. Una casa que mai és inert. Inert.

La trompeta alterada. Una trompeta no és una trompeta. Mai, mai és una trompeta. Una trompeta no és una trompeta. Si és que parlem de poesia. No so estàndard, lo so estàndard. Lo so convencional, lo so estàndard. Lo so estàndard, lo so convencional. Convencional, lo so convencional. Convencional. No sóc convencional, però ve d'una ordre donada i no executada, una ordre donada i no executada pel músic poeta.

Dino, sempre Dino. Sempre il bombardino. Bombardino. Michael Nima tocava el bombardino. Dino, sempre el Dino. Brian Eno. Tocava el clarinet. Clarinet. Gavin Bryars. La Portmore Sinfonia. Portsmouth Sinfonia. Les tres normes de la Portsmouth Sinfonia. Qualsevol persona pot formar part de l'orquestra. Segona norma, l'assistència als assajos és obligatòria. Tercera norma, qui hagi estudiat música no podrà tocar el seu instrument base.

una partitura sense solfa. Una partitura amb solfa. Una música industriosa. Una música generalitzadora. O una música llibertària. Una música situada. Situada. Tuada. Situada. O tatuada.

això. Un esdeveniment que no és fins que no s'esdevé. Això vol dir que no saps si aquell invent funcionarà o no. No saps si el públic farà el clic amb tot allò que proposa.

i apropa't a la vida quotidiana. Trenca el fil. Diversitat de veus, diversitat de veus. No simplifiquis, no simplifiquis. No simplifiquis. Síntesi, però no simplifiquis. Sintetitza, però no simplifiquis. Humor i amor. Que desactiva los prejudicis i activa les ganes de riure.

el buf pronuncia el seu nom propi i el pronuncia en falset, en falset. O sigui, l'esperit parla gràcies al buf i pronuncia el seu nom propi. La bateria és un nom propi. Clarinet és un nom propi. Bombardino és un nom propi. Flauta és un nom propi. L'esperit parla gràcies al buf i pronuncia el seu nom propi. I el pronuncia en falset. O sigui, parla amb la màscara posada. La metamorfosi de la veu. El teatre de la veu. I oh, paradoxa! El despullament de l'esperit.

Iglesia de El Son. Les paraules i els gestos. La mateixa importància que El Son. Que El Son.